0: siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

ràdio d'Alter. 107.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net. Per treure'n l'aigua

0: Connectat a Ràdio Manlleu. Connectat al Ter.
1: 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma i inclouen ajuts directes a petites i mitjans empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana han estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, a la C32, a la C31 i a la C65. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat en aquests moments, una avaria a l'AP7 a Subirats deixa un carril tallat sentit Tarragona i una altra, en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al voral en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cuber, l'Alt Camp i l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà està generant retards de fins a 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I també l'estació de l'L4 del metro de Barcelona, reoberta avui després de 8 setmanes, tancada per obres, i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut a les andanes, eixamplar també les escales i adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina, Castelló d'Empúries. El servei de socorrisme la va treure de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i malgrat les maniobres de reanimació no es va poder fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 22 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la temporada el 15 de juny. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 noves places a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia, mentre els estudiants reclamen més recursos i també el compliment dels acords. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Coneixen a l'estiu per llançar birra.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata i viatge amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits. Feel good music. This is Jelly Rolling.
1: This is Noah Kahan.
2: This is Justin Timberlake.

0: Són les 12.
1: Són les 12.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació ha rellevat la secretaria general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris arran de l'error en les proves PISA que farà que els resultats de Catalunya no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assumit responsabilitats i ha assegurat que les persones encarregades de coordinar les proves no van estar a l'alçada.
5: Per això hem obert aquest procés disciplinari i per això hem adoptat també decisions organitzatives, com és l'activació de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis, que vaig anunciar al Parlament de Catalunya, en què es va reunir la setmana passada, i continuarem enfortint l'Agència d'Avaluació i Prospectiva tal com estava previst. I també és necessari, doncs, considerem que és necessari obrir una nova etapa. La lliçó d'aquest episodi no és només què va fallar, és què hem de fer perquè no torni a passar, i aquest és el compromís d'aquest govern, assumir responsabilitats, corregir els errors i preparar el sistema educatiu català per afrontar amb garanties els reptes de la propera dècada.
4: Tot plegat a una setmana de l'inici de curs, marcat també per una nova jornada de vaga el 8 de setembre. I també en política, el conseller de ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions en aquests moments, encara ara una avaria a l'AP7 a Subirats deixa un carril tallat sentit Tarragona i una altra a Barberà deixa un vehicle al voral en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cuber i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, mentre que un altre robatori entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià provoca 20 minuts de retards, en aquest cas, a les línies R11 i RGU. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Figues on Figues.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
3: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
3: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
1: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
4: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sonia Kerr.
5: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
1: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut hi inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
5: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
1: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
5: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
1: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona la tardor de 2029.
5: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
1: Als esports, Toni Castro, el Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
6: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogó. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació són Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir dos expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i dos funcionaris.
3: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
8: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
3: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
8: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
3: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
8: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
1: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA, i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
10: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
9: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
1: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
5: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
11: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
5: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
5: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a la participació del Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
4: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
5: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de l'allau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades a la frontera. Segons Sánchez, de les 70.000 persones van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
1: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència dotat amb 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés. Ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, qui ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants. També ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
12: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
13: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
12: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
14: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
12: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
15: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
12: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
1: Seguint en la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha de tenir un límit l'acollida de menors migrants per part de Catalunya en aquesta crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
16: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat hi ha.
1: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024. La raó és que el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o pels antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions causades per drogues des del 2017, quan va començar la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva i en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
18: 208 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
17: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
1: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma, i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa tal i com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari.
5: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
19: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni 188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
20: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
19: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
1: I pel que fa a la bona salut, arriba setembre i ja comencem a pensar en la tardor, una època en què es multipliquen els refredats, la tos i la sensació de cansament. Moltes persones es pregunten com poden reforçar les defenses, però, segons els experts, el concepte clau no és tant reforçar el sistema immunitari com mantenir-lo equilibrat i eficient al llarg de tot l'any. Cugat Mèdia, Martí González.
21: Segons explica Cugat Mèdia la nutricionista Pena i Berta Martínez, quan s'encadenen dinàmiques com dormir malament, menjar pitjor o viure amb estrès, el sistema immunitari es descoordina. Per això planteja un abordatge integral que comença directament a la cistella de la compra. La idea és que la Terra ofereix en cada època de l'any exactament el que el cos necessita. Per això recomana fixar-se en els colors del mercat i prioritzar les verdures d'arrel i els tubercles com la carbassa, el moniato, la pastanaga, el nap o la xirivia, rics en carotens, fibra i antioxidants. També destaca el paper de la ceba i el porro com a antibiòtics supernaturals i dels bolets com a grans immunomoduladors. Pel que fa a les fruites, la magrana, la poma, la pera, el caqui i els cítrics aporten la dosi necessària de vitamina C i polifenols. També és indispensable incorporar proteïna de qualitat com llegums, el peix blau, petit, sardines o seitons, menys contaminats, ous ecològics o carn de pastura i greixos saludables com els fruits secs, les llavors de carbassa, l'alvocat o l'oli d'oliva. A l'altra cara de la moneda, per activar les defenses, cal netejar la dieta de sabotejadors, diu, com sucres, ultra processats, begudes refrescants, olis refinats, com el de girassol, i els làctics industrials desnatats o amb edulcorants.
0: Notícies en xarxa.
1: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm de la 2 entre Cervera, a la Segarra, i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afecten uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via per on hi circulen 22.000 vehicles diaris de mitjana. Lleida Televisió, Cel Márquez.
22: Els treballs, amb una inversió de 12,3 milions d'euros, permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
23: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
22: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el subpaent cap, Jan Pomés, ha volgut agrair aquest fet.
24: Nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
22: El tren suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
1: La celebració de Sant Gil s'ha avançat a la Vall de Núria amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La consellera ha posat en valor la sostenibilitat energètica de l'estació i també ha parlat dels pròxims passos a fer, tant a la de Núria com a la de Vallter, on el projecte del telecabina ha de començar a fer passes endavant. Ràdio Ripoll, Guido Cengerotti, bon dia.
2: Hola, bon dia. Efectivament, ha parlat molt del que és Vallter, el projecte del telecabina i d'accés i de tancament de la carretera és una cosa que s'està parlant molt a la Vall darrerament, sobretot impulsat per als grups de treball, per als grups de diàleg entre veïns, ajuntaments i també FGC, que és la concessionària de l'estació. En aquest sentit, des de FGC, la consellera i el seu president han donat per tancat aquest procés de diàleg, de debat que hi ha amb el territori i també pretenen doncs, començar ara a posar fil a l'agulla per començar a dibuixar el projecte. D'altra banda, el que seria Vall de Núria s'ha posat molt en valor i s'ha treballat molt en relació al que és la estació, els gastos zero, la despesa zero energèticament. De fet, a dia d'avui aquesta estació ja no té cap despesa en gasoil perquè funciona a través d'una estació de geotèrmia i també ha implementat diverses mesures per això, per aconseguir aquesta neutralitat de carboni per tal d'aconseguir ser ecològicament sostenible.
1: Gràcies, Guido Cengerotti, des de Ràdio Ripoll. El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. El servei està interromput des del maig de 2023 i des d'aleshores Ferrocarrils de la Generalitat impulsa diverses actuacions per modernitzar aquesta infraestructura centenària i reprendre el servei el 2027. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
3: Aquest dilluns 31 d'agost han començat les obres per instal·lar el nou cablejat elèctric necessari pel funcionament del funicular de Gelida. Els treballs es duen a terme a l'avinguda de l'11 de setembre entre l'avinguda Catalunya i el carrer Francesc Peracaula i tenen una durada prevista d'unes 3 setmanes. L'actuació comporta afectacions al trànsit i a l'estacionament en aquest tram i forma part del projecte de reforma integral que ha de permetre la reobertura del funicular previst per l'estiu del 2027. Mentre durin les obres, la mobilitat entre l'estació i el nucli urbà continua garantida amb un servei de bus alternatiu.
1: I tenim encara més notícies vinculades a la mobilitat. Estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbord amb la línia 5.
5: L'estació ha recuperat la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé 1 any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per rampes.
1: En canvi, a partir d'avui queden sense servei les estacions de la Sagrera i Bon Pastor a les línies 9 i 10 del metro.
5: La raó són les obres al macropou de la L9 10 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana el metro com a opció alternativa, tot i que l'autobús H8 recorre el tram afectat. També s'ha habilitat un servei de bus alternatiu.
1: I és moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona. Serà la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seu actual, situada a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
7: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
6: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
1: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga, 9:15 de la nit al Camp Nou, i serà contra el Rayo Vallecano.
4: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat de primera divisió. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesús, procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. La seva arribada no descarta, però, la de Julián Álvarez a l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia d'aquest partit contra el Rayo, l'entrenador Hansi Flick ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
8: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and
9: per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco i està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
8: We don't have pressure. Deco make.
9: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
8: For me it's good. Just to see the quality.
9: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
4: L'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Reial Societat Anoeta. L'entrenador blanc i blau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
10: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs és, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
4: A segona divisió masculina, doble victòria catalana, el Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta amb gol de Nico Gioacchini. I de la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. Per ser un Girona que ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Mateu Morey, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa. Escoltem l'entrenador grana Xisco Campos.
11: Molt content per l'esforç, donar-li una bona a tot l'equip, perquè també ha estat unes setmanes difícils, perquè també hem tingut situacions on no hem pogut comptar amb tots. Sabíem que era una setmana molt important i una setmana d'equip, i jo és l'idea de dir que quan hi ha situacions de dificultat i l'equip dona una passa endavant, crec que la victòria té un altre tarannà i té un impacte a nivell col·lectiu molt més gran.
4: I en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa per 0-3 contra el Jaén. Aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. El Barça ha començat la defensa del títol, el Johan Cruyff, amb golejada 5-0 al Tenerife. El Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a l'Ezama per 3-1 i l'Espanyol va perdre Marta per 1-0 al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i tornem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
4: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
2: Salut Activa.
5: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescarnos. Si son signos más graves, debemos de buscar ayuda médica inmediata.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA a Catalunya. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
9: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
7: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
11: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
7: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
11: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions infeccions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
7: Engeguen les obres de rehabilitació del Ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, la Noia.
11: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
7: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029.
11: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
7: Els esports, Toni Castro. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
12: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogó. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana per a l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta mateixa setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. L'investigació dut a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir 2 expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i 2 funcionaris.
15: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
14: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
15: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
14: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
15: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
14: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes. 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
7: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de l'Espisa no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i per això demanen un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA, i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
17: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
16: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
7: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
11: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
18: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
11: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
19: Notícies en xarxa.
7: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat, ha estat en una entrevista a la cadena SER, a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes socials vinculades a Rússia, a Israel i també a l'ultradreta internacional.
11: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc en l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
11: Hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de l'allau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades. Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar a Ceuta el 30 i 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc, i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
7: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés i ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància. Cira Rego ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta per criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
20: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
21: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
20: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
22: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
20: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
1: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
20: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
7: A la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha d'haver-hi un límit a l'acollida de menors migrants per part de Catalunya a la crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
18: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món,

0: doncs, a la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones que van morir a casa seva ho van fer en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la sobredosi. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Una de cada 3 sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
2: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'esta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
1: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
0: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma, i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa, tal i com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni tampoc ingrés hospitalari.
3: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni 188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
5: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
4: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
0: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, a la Segarra i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida.
3: El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
0: Lleida Televisió, Cel Márquez.
6: Els treballs, amb una inversió de 12,3 milions d'euros, permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
7: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
6: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el seu paent cap, Jan Pomés, ha volgut agrair aquest fet.
8: Nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
6: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
0: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Olot, que tindrà el dispositiu de seguretat de festes d'altura més ampli de la història. Uns 75 agents, entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, vetllaran per unes festes segures. Serà a partir d'aquest divendres.
3: Precisament aquest matí s'ha celebrat la reunió de coordinació amb tots els representants de cossos de seguretat i emergències.
0: Olot FM, Roger Isern.
9: Un dels principals objectius és garantir un ambient segur i lluny de la sensació d'inseguretat, fet que la ciutadania demana especialment en el context social actual. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat les xifres del dispositiu.
10: Hem tirat endavant. L'any passat, de fet, ja va ser un dispositiu històric, però aquest any ja anuncio que serà el dispositiu més gran de la història, altra vegada. Estem parlant de que a l'hora punta de la festa, aquí al centre de la ciutat, i a la ciutat hi tindrem 75 agents de policia treballant-hi, perquè ens fem una idea, 25 seran de policia municipal, una cinquantena seran de Mossos d'Esquadra.
9: Des de tots els cossos de

0: Seguretat i l'Ajuntament d'Olot es fa una crida a viure una festa major amb la sensació de gaudir-la i lluny de la por. Aquests cossos i la resta, que formen part del dispositiu, s'han reunit aquest dilluns al matí per tancar els detalls del pla a seguir durant els 5 dies de festes d'altura.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac patit recentment en alguns dels seus sistemes.
2: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i reforç.
1: Mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. És la 23a mort a les platges catalanes d'aquesta estiu.
2: Els fets van passar ahir a la tarda, poc després de les 6. El servei de socorrisme va haver de treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 unitats i va continuar les maniobres de reanimació, que van resultar infructuoses. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda.
1: És moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona i ho farà durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 de l'edifici i triplicarà així la superfície de la seva seu actual ubicada a la part alta de la ciutat. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
4: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
3: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
1: De Tarragona, al Montsià, la Ràpita ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les seves jornades culturals de setembre. Una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades per enguany. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
5: Durant gairebé un mes, equipaments com l'Auditori Sixto Mir, que commemorarà el seu 10è aniversari, la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó o el Museu de la Mar de l'Ebre acolliran teatre, cinema i literatura combinats amb la força de la cultura popular als carrers. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, Pau Lleixà, assenyala el pes de les cites més consolidades.
6: Un seguit d'actes que ja són tradicionals, esperats per tota la gent, actes com per exemple els de l'11 de setembre, però també activitats com per exemple la quarta trobada de colles de diables que converteixen la plaça Carles III en espectacle de llum i de foc.
5: I com a cloenda, s'estrenarà de forma oficial la nova pàgina web de Cultura de la Ràpita per posar tota l'agenda i la compra d'entrades a l'abast d'un sol clic.
1: I encara en cultura, la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses. Enguany la festa es trasllada a un nou escenari, el de la platja de la Nova Icària.
2: Aquest any el piromusical es farà el diumenge 27 de setembre. L'ànima creativa d'Oques Grasses, Josep Montero, pren el relleu d'estopa i signarà la banda sonora que acompanya els focs artificials. La participació del grup arribarà pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les obres de reforma de la Fira de Barcelona a l'avinguda de Maria Cristina obligaran a fer el piromusical en un nou escenari, la platja de la Nova Icària.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 9:45 de la nit. Serà al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
7: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal, per uns 10 milions d'euros, que aquesta tarda ha de passar revisió mèdica. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez en l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia del partit, l'entrenador de el Barça, Hansi Flick, ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
8: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and...
9: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco i està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
8: We don't have pressure. Deco make...
9: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
8: For me it's good. Just to see the quality.
9: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
7: De la seva banda, l'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Reial Societat Anoeta. L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
10: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres en pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs és... A mi em fastigueix bastant, la veritat.
7: A la segona divisió masculina, doble victòria catalana. El Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destacava el gran ambient viscut.
11: Un dia molt especial, l'avui. Parlo a títol personal, un dia més pel record tots junts i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament. Molt malament, la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. Uns anys després tornava al futbol professional avui al Temple i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
7: De la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez creu que aquesta primera victòria de la temporada és una injecció de moral.
12: És important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat i bueno, és un punt important. Jo crec que l'altre dia, l'altre partit a casa també vam fer les coses bé, però no ho vam aconseguir i bueno, avui això reforça moralment i dona una empenta, jo crec que molt positiva.
7: Per cert, el Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació, amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa, i en canvi derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa 0-3 contra el Jaén. Escoltem l'entrenador escapulat Josep Maria Gené.
13: M'hauria agradat encetar millor el campionat, però avui crec que ens ha penalitzat sobretot els errors individuals, ens ha condicionat perquè crec que hem tingut una primera part positiva, hem generat tres ocasions clares de gol, no hem tingut la efectivitat. Crec que la segona part hem sortit millor, estructuralment millor, volíem una mica més de control, però ens ha desequilibrat dos errors individuals.
7: I per acabar, Marta, els esports, un apunt de motor, perquè el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar dels Estats Units al Gran Premi de Milwaukee.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Yo! Original 3Zs, a Combination Again per l'estiu! Què dius, Cuca?
2: Acabo d'hivernar sola, truca'ns a la Neumann, digue-li que estem al Rio, amb tota la crio! Ja ho saps, una altra vegada al Samatun.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos a les proves PISA. Ho ha fet públic avui la consellera Esther Riubó la presentació del nou curs escolar.
3: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui d'una decisió important. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa i per aquest motiu emprendré canvis que serveixin per enfortir direccions generals que estan tensionades, que són capdals pel bon funcionament del sistema educatiu.
2: I Pedro Sánchez es culpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. A més, ha explicat que no hi ha cap informació per part del servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc a l'entrada massiva, recordem, del 30 i el 31 de juliol.
4: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
2: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar aquella arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podien ser retornades a la frontera. L'Euríbor tancarà l'agost al voltant del 3%, la xifra més alta en els últims 2 anys, tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables. El sector descarta que un repunt refredi la concessió de préstecs. I la banda sonora del Piro Musical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero. El cantant d'Oques Grasses enguany la festa es trasllada a un nou escenari, la platja de la Nova Icària, serà diumenge 27 de setembre. I el Barça tanca la tercera jornada de la Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. L'equip blaugrana busca la tercera victòria consecutiva per continuar en el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. És tot el moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

Quan em costi molt quedar-me en peu, quan tots els records es revelin i s'allarguin tots els mals moments.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i de desinformació amplificats per xarxes vinculades, en aquest cas, a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació de Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar aquella data a Ceuta, 9 de cada 10 ja haurien retornat majoritàriament al Marroc i actualment quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats. Per cert, que la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi, avui han continuat les compareixences al Congrés. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rigo, ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes de la dreta i extrema dreta de criminalitzar la infància.
3: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
1: Per cert, que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan es va produir aquesta arribada massiva procedent del Marroc. 5 de les agressions sexuals han estat violacions. 7 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta també una agressió a un home del col·lectiu LGTBI. El Ministeri Públic ha identificat 5 dels presumptes autors dels fets, 3 de nacionalitat marroquina, un belga i un espanyol. La identitat de resta d'implicats se segueix investigant. I mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. Els fets van passar ahir la tarda, poc després de les 6. Es tracta de la 23a mort a les platges catalanes aquest estiu. I Olot tindrà un dispositiu de seguretat de festes d'atura més ampli, en aquest cas de la història. Uns 75 agents, d'entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, que vetllaran per unes festes segures i tot plegat serà a partir d'aquest divendres.

Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat. Welcome to

0: presento el ple.
1: Metros i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
2: El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. Justament avui han començat els treballs per estendre el cablejat elèctric a l'avinguda 11 de setembre. El servei està interromput des de maig de 2023 i des d'aleshores els ferrocarrils de la Generalitat estan impulsant actuacions per modernitzar aquesta infraestructura. Un motorista de 38 anys ha mort aquest dilluns en ser embestit per un vehicle al carrer Aribau en la confluència Mallorca, al districte de l'Eixample. En el moment de l'accident, el motorista estava aturat. El conductor del vehicle, que ha topat amb la moto, ha fugit del sinistre, però ha estat aturat per una patrulla dels Mossos d'Esquadra i està detingut. I la Ràpita al Montsià ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida de les seves jornades culturals al setembre, una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades durant un mes. Alguns equipaments, com l'Auditori Sixto Mir, acolliran teatre, cinema i també literatura.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7.
1: Són les 7. Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
2: Bona tarda i sigueu benvinguts en una nova edició de l'Infopodcast. Avui és dilluns 31 d'agost i tornem a engegar una nova temporada amb tota l'actualitat d'aquí, de la ciutat de Manlleu. Aquest diumenge 6 de setembre, la sala d'exposicions de Can Puget de Manlleu acollirà la inauguració de la mostra col·lectiva Nox Animae, un viatge intern cap a la llibertat, una exposició en què participen quatre artistes emergents de la ciutat de Vic, com són Catarsis, Chess, Inc. i Sam Sarats. A través de diferents obres de pintura, il·lustració, fotografia i escultura, interpreten des de diferents visions i expressions artístiques un viatge a transició cap a la llibertat interna. Segons els artistes, s'han submergit en un concepte conegut com la nit fosca de l'ànima, que abraça un procés psicològic profund de trencament i superació. L'exposició es podrà visitar fins al 27 de setembre, de dijous a diumenge, de 6 a 8 de la tarda, amb entrada lliure. I ara anem a parlar d'esports, perquè l'esport manlleuenc torna a estar actiu i els clubs esportius ja preparen les noves temporades amb il·lusió i el repte de superar-se. La SE Manlleu va caure als penals contra el Torelló en el partit del trofeu Ajuntament de Manlleu. Els quadribarrats van disputar el seu quart partit de pretemporada contra el Torelló i els manlleuencs van confirmar la seva bona línia ascendent, fent una bona defensa i arribant fins a l'àrea contrària. Els de Prat els hi va faltar punteria i sort per emportar-se el partit davant un Torelló que es va fer fort i va mantenir la porteria 0 fins al final. Al final, la tanda de penals va decidir que el Club Futbol Torelló s'emportés el trofeu. I el Martinelli a Manlleu va començar la Lliga Catalana de Plata amb bon peu, guanyant per 4-1 el Tordera. El maig va tenir a dos protagonistes, Xevi Armengol i Biel Humà, amb dos gols cadascú, que van anotar els 4 gols del conjunt quadribarrat. Amb aquesta victòria, el Manlleu fa un pas gegant per poder arribar a la fase final d'aquesta Lliga Catalana, liderant el grup B amb 3 punts i un gol més que el GIEC. I finalitzem l'Infopodcast d'avui, però abans anem amb la informació de servei, amb la farmàcia de guàrdia. La farmàcia de guàrdia d'avui, dilluns 31 d'agost, és la de Pius Cormelles, que es troba a la carretera d'Olot, número 61 de Manlleu. I fins aquí l'Infopodcast. Moltes gràcies a totes i a tots per escoltar-nos i fins a la pròxima.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Alter.
1: Conecta't a Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.
2: When I met you in the summer.

El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants i

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.